0: Si amanece, nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
1: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, estupendo!
3: I parlo amb ells en Miami també.
5: Idiomas, querida.
1: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català?
7: Sí, seguro.
8: Tomàs, da paso en català a la comida de germà nostra.
9: Oye, por favor.
5: Sisplau.
9: Sisplau, por favor, de comida, de mangiare.
10: Nuestra cultura es la que es, la del bar.